va de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau.